0: Okay, he loves us unconditionally. That's right, Insha 104.5 FM, your number one Akan radio station. You don't tell me ano pe me kai wo se du papa no e dominion e ba powder ubusti immune system na omi na ho de na ejina brane nya dominion e ba powder ni binem wa ononom na no pa ononom na nwumre na eboa boost immune system na ema bibia etimi akon kan ye dominion e ba powder e strong kokra na ekoye pa nya binom na emwa akwane sage de Abua konyar webiti se diabetes stroke pressure spinal cord muha obi on timin da na dwo ana krokra cheno onya dominion herbal powder ni bia ebeboa o na nioma etimi aye kama amount inti bomodi ya nenye bine mwa ubiti mienye biwa heba pharmacy chemical shop ya benye biya toni doso pono friend 0245
1: 0245
0: 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0